0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables de la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
2: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o,
4: 20, escena de Hollywood,
2: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
2: Sí, sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo pel Citroën, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables a la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
2: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
3: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
2: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o,
4: 20, escena de Hollywood,
2: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
4: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
2: Sí, el pobre es devia despistar i mira,
4: amb carinyo pel Citroën, eh?
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
6: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones responsables a la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
8: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
9: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
8: És que és com a les pel·lícules. Mentre dos o, 20,
10: escena de Hollywood,
8: o 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest sisè carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
10: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
8: Sí, el pobre es devia despistar i mira,
10: amb carinyo pel Citroën, eh?
6: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari. Solucions per la llar. Perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
7: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
6: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones responsables a la llar d'infants privada al Patufet de Vilassar de Mar en el marc d'una investigació oberta per presumptes delictes relacionats amb possibles maltractaments al centre.
9: La major part de la programació que es centrarà a la platja Gran de l'Estartit. La primera jornada prevista pel divendres 19 de juny, marcada doncs, per Love of Lesbian, per Sidoní, a més de propostes que ja fa temps que apreten amb força, com Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Cala Fresca.
10: Crim masclista a ple dia a Figueres. Un home que tenia una ordre d'allunyament mata l'exparella a ganivetades al carrer i acaba detingut poc després.
9: És que és com a les pel·lícules, mentre dos o...
11: Escena de Hollywood, eh?
9: O 25 operaris estan carregant amb un vidre immens i estan creuant aquest 6è carril, va al Cadillac, que no veu, òbviament, no veu el vidre, perquè no devia estar... I
11: no era un Citroën, no, era un Cadillac.
9: Sí, sí, el pobre es devia despistar i mira,
11: amb carinyo pel Citroën, eh?
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Radio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Molt bon dia, som dijous 21 de maig del 2026.

0: Beautiful Colors, el so de One Republic per començar el programa d'avui, d'aquest dijous 21 de maig, 8 del matí, gairebé 3 minuts. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Som al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 LFM.
1: Matí 360.
0: I, per suposat, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. D'aquí fins a les 10 del matí us expliquem, sobretot en la primera hora, l'actualitat de la Selva i el Maresme. Avui parlem també de l'Ateneu Popular Safera Ferotxa de Blanes. Avui ha convocat aquest matí una concentració en defensa del local que estava ocupat d'aquest Ateneu i que sembla que la situació està en vies de solució. En parlarem amb la portaveu de l'Ateneu, la Marta Fuera, d'aquí uns minuts, d'aquí un quart d'hora aproximadament. I també d'altres qüestions. Tenim l'actualitat de la Selva i el Maresme, com cada dia, l'agenda d'activitats, la mobilitat i també la revisió de les portades dels diaris amb la Isabel González. També arribarà avui la secció en clau d'opinió d'en Josep Borrell, la nova normalitat que no vam tenir ahir. Com és habitual cada dimecres, tenim avui en Josep Borrell. I a la segona hora, doncs, arriba la Montse Rico amb l'actualitat cultural i musical. Avui parlarem, però, de la nit de la comunicació de la Selva, que se celebra aquest vespre a Santa Coloma de Farners, i també tindrem el nostre viatge en el temps, en el DeLorean, per saber què passava en el món de la música tal dia com avui. Salutacions a tot l'equip, l'Esemple González, la Montse Ricol, Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Com sempre, un plaer acompanyar-vos aquestes primeres hores del dia. Tenim moltes coses en el programa d'avui, per tant, va, som-hi, comencem.

I primer de tot, anem a fer un repàs a l'actualitat de les darreres hores. La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners i Girona i de les policies locals de Sant Hilari, Banyoles i Olot, municipis on els detinguts residien o actuaven habitualment. Segons la Policia Nacional, els expulsats generaven alarma social i el dispositiu s'ha desplegat en només 72 hores per localitzar-los, detenir-los i traslladar-los fins al vol d'expulsió. El cos estatal assegura que la lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat. Més qüestions, un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda de Mar, els Mossos d'Esquadra i la policia i la Guàrdia Civil, volem dir, ha acabat amb diverses denúncies i inspeccions en un control de carretera fet aquest dimarts. En total s'han aturat 48 vehicles i es van detectar infraccions relacionades amb ITVs caducades, mancança d'assegurança, irregularitats en el transport de mercaderies i una denúncia sanitària per transportar peix sense les condicions adequades. El dispositiu també va derivar en l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball que ara revisarà l'organisme competent. Des de l'Ajuntament de Pineda recorden que aquests controls es fan periòdicament amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la seguretat. 8 del matí, 6 minuts, més qüestions d'aquest dimarts. D'aquest dijous, volem dir. El Consell Comarcal del Maresme impulsa una nova edició del programa Enlairem, el nostre projecte adreçat a joves emprenedors de menys de 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. La iniciativa, subvencionada per la Diputació de Barcelona, començarà al juny i oferirà un màxim de 20 places. El programa inclou formació empresarial, activitats de treball en equip i sessions de mentoratge individualitzat per ajudar a fer créixer projectes empresarials de recent creació al Maresme. Les persones interessades ja poden presentar la seva candidatura. I el castell de Santa Florentina de Canet de Mar és un dels escenaris principals del rodatge del Caso Vitruvio, un nou llargmetratge de drama social impulsat per les productores Black Thing i Common Films. La pel·lícula, dirigida per Jordi Bendive, planteja una reflexió sobre la societat actual a través de tres històries connectades per una moneda marcada amb una creu. El film compta amb actors com Octavi Pujadas, Marcos Franz, Claudio Font, Juanjo Pardo i Augusta Toenig, i actualment es troba en fase avançada de producció. El projecte també ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per reforçar la postproducció i la distribució de la pel·lícula.

Informació d'àmbit general. Prop d'una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google davant la Comissió Europea per una presumpta mancança de protecció contra les estafes financeres a internet. Les entitats agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors asseguren que les plataformes no estan actuant prou contra la proliferació d'anuncis fraudulents vinculats a inversions o serveis financers. Segons les organitzacions, entre finals del 2025 i principis d'aquest 2026 es van detectar prop de 900 anuncis sospitosos en 13 països europeus, dels quals només se'n van retirar un 27%. Per aquest motiu reclamen a la Comissió Europea que obligui les grans plataformes digitals a complir la normativa europea de serveis digitals. I un estudi d'Oxfam denuncia que prop del 80% de la recaptació potencial de l'impost de patrimoni es perd per excepcions i forats en el disseny del tribut. L'entitat assenyala especialment l'anomenada exempció d'empresa familiar vinculada a participacions i accions empresarials com el principal mecanisme que redueix la tributació efectiva de les grans fortunes. Segons l'informe, les 200 persones més riques de l'Estat acumulen un patrimoni equivalent al 17,5% del PIB espanyol i la seva riquesa gairebé s'ha triplicat en els últims 15 anys. Oxfam assegura que el 0,1% més ric paga una tributació efectiva mínima i reclama reformar l'impost i estudiar noves mesures fiscals per als grans patrimonis. 8 i 9 minuts al matí, acabarem amb la previsió del temps per aquest dijous. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui serà un dia amb predomini de l'ambient assolellat al quadrant nord-est, és a dir, a tot el nostre territori, a la Selva i el Maresme, temperatura màxima que puja i se situarà en valors d'entre 24 i 28 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i WhatsApp. I després de les notícies, és moment de fer un cop d'ull a la mobilitat.

De moment, segons informa el Servei Català de Trànsit, circulació amb retencions a la C31, 1,5 km de circulació amb retencions en aquest tram de la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona a l'alçada de Badalona, en sentit Barcelona. També hi ha circulació complicada, com cada dia laborable, als accessos de l'àrea metropolitana de Barcelona des del Maresme i la Selva, per tant, a les rondes de Barcelona i també al nus de la Trinitat. També hi ha un avís del Servei Català de Trànsit de circulació amb congestió a l'AP7 entre Sant Gregori i Salt. En sentit nord, volem dir, en sentit Girona, hi ha un carril tallat, a més d'un tram de tres carrils, és a dir, dels tres carrils hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle d'aquest tram entre Sant Gregori i Salt a l'AP7 en direcció Girona. Rodalies, línia R11 que connecta les comarques gironines amb les comarques de Barcelona per l'interior. El primer tren del dia, que circulava de Sants en direcció a Figueres, funciona amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència operativa en l'estació d'origen, és a dir, a Sants. Segons està informant a aquesta hora, Rodalies de Catalunya. Per altra banda, també hi ha una reprogramació del servei de les línies R1 i R2 Nord. Són les dues línies que travessen el nostre territori per al Maresme i per l'interior per al proper dilluns 25 de maig, que és festiu a la ciutat de Barcelona. Vuit del matí, 12 minuts, som dijous 21 de maig del 2026. Arriba Olivia Dean. Avui tinc... No tinc el dia, amb les paraules.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres. La Masia Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Sempre al teu costat.
7: Sempre al teu costat.
6: Ràdio Marina.
8: Matí 360. L'entrevista del dia.

0: Vull dir al matí, 23 minuts. La Fundació Roca Galàs va iniciar la setmana passada o fa uns dies els tràmits per adquirir el local de l'Ateneu Popular Safera Ferotge de Blanes amb l'objectiu d'evitar el desnonament que en principi estava previst per avui mateix, per el dia 21 de maig. L'entitat ha presentat ja documentació al jutjat per intentar paralitzar aquest llançament mentre s'han dut a terme negociacions per a la seva compra. Volem saber com està aquesta qüestió, perquè a més avui s'ha convocat una concentració davant del local de l'Ateneu. Tenim al telèfon a la Marta Fuera, portaveu de l'entitat. Marta, bon dia, benvinguda.
1: Hola, molt bon dia, gràcies.
0: Marta, quina és la situació actual d'aquesta qüestió? Finalment han arribat a bon port les negociacions per la compra del local?
1: Les negociacions encara estan en marxa i la situació és que ara mateix el jutjat, gràcies a la pressió que hi ha hagut, diguéssim que per terra, mar i aire, des de les entitats de Blanes, des de la població de Blanes, des de l'administració també, amb l'alcalde que també ha liderat una veu molt a favor, dient que l'alcalde, que l'Ateneu era una pèrdua irreparable per Blanes, doncs hem aconseguit aturar el desnonament. És una aturada, de moment, que no té data, no té propera data, i que el que ara confiem és que el fons voltor que és propietat en aquests moments del local, doncs realment entengui que la població de Blanes no deixarà que aquest local torni a ser fruit de l'especulació, i hem de tenir molt present d'on venim, no? Perquè venim... Nosaltres som una entitat que fa 12 anys que funciona a Blanes, que venim dels anys més durs de la crisi, amb un local que estava completament abandonat i del qual vam aconseguir una cessió d'ús de la Caixa, i que la Caixa, diguéssim, el que ha fet és a través de posar en marxa fons com BTL Espany, que tenim dades que revelen que el butlletí oficial del registre mercantil, la societat BTL Espany, està connectada directament amb el nucli operatiu i accionarial de CaixaBank i s'utilitza com una mena d'entramat per netejar la imatge pública de CaixaBank. I llavors nosaltres el que farem és negociar directament ja amb CaixaBank, que ja s'està fent això, no només nosaltres, sinó a través d'altres vies també hi ha una negociació, per aconseguir que aquest local no sigui, una vegada més, com està passant amb molts habitatges, fruit de l'especulació, sinó que amb un preu raonable, la Fundació Roca Galès, que és una fundació que promou l'economia social i solidària i el cooperativisme, pugui ser efectiva la compra-venda i no hi hagi un conflicte social que pugui anar escalant, que és el que ningú volem, no? El que volem és que aquesta situació es tingui en compte, que estem aquí perquè estem defensant drets humans, drets com el dret a l'habitatge, que fa moltíssims anys que hi ha una quantitat de la població que està en risc, cada vegada més gran, perquè cada vegada els preus són més grans per poder accedir i poder tenir una vida normal en aquests moments.
0: Marta, fem una mica de recapitulació. Vosaltres, com dèieu, fa 12 anys que hi sou en aquest local, un local que en un principi, si entès bé, era propietat de CaixaBank o d'una empresa de CaixaBank, us el van cedir, i en aquest temps, en algun moment, això ha passat a unes altres mans i ara us volien fer fora.
1: En principi, això nosaltres és el que pensàvem, però hi ha hagut un treball d'investigació periodística que ha descobert que darrere hi ha una societat que va ser posada en marxa, hi ha un entramat societari posat en marxa pels mateixos entitats bancàries, en aquest cas per CaixaBank, i hi ha, diguéssim, que com una gestora comercial, que és Servia Habitat, que té a l'accionariat CaixaBank també, i hi ha un braç jurídic que és Pactum Abogados, que és qui està darrere del procés judicial i també de les negociacions de compra-venda. I ells diuen que no han negociat la compra-venda, i nosaltres ho hem demostrat entrant tota una sèrie de correus al jutjat, on hi ha totes aquestes negociacions i on s'ha anat fent una estira i arronsa, i on estem pendents que ens donguin la resposta perquè es pugui fer efectiva aquesta compra-venda.
0: I al final que al final deia que vosaltres us heu vist una mica enmig de tot plegat, no? I al final us han denunciat com a ocupants d'un local que en realitat no era ben bé així al principi, clar.
1: Exacte. Primer, sí que hi va haver-hi una lluita per poder rescatar aquest espai de CaixaBank en un moment de desnonaments de centenars de famílies de Blanes, de milers, de centenars de milers de famílies arreu de Catalunya i arreu d'Espanya. Recordem que Catalunya va ser la comunitat autònoma més afectada per als desnonaments, amb xifres que superaven les altres comunitats de llarg, i a Blanes hi va haver-hi una situació doncs, de moltíssima vulnerabilitat pel tema de l'habitatge, que encara estem arrossegant. I CaixaBank, també hem de recordar que va ser una de les entitats que més es van beneficiar de fons públics d'unes ajudes milionàries de l'estat espanyol que no s'han retornat i que, per tant, en aquells moments nosaltres consideràvem que era de justícia que CaixaBank cedís. I va cedir, vam aconseguir una sessió d'ús i hem tingut la sessió d'ús d'aquest espai i nosaltres ens vam posar en contacte amb CaixaBank en diverses ocasions, moltíssimes ocasions, per demanar o bé un lloguer o bé la possibilitat d'adquirir el local d'alguna manera. Vam fer esforços, mans i mànigues, perquè això es dugués a terme, i el que va fer CaixaBank és, a través d'aquestes societats pantalla, doncs, col·locar aquests, ells els diuen actius immobiliaris, i fer que ens fos molt difícil poder accedir a la compra-venda. Tot i això, hem estat negociant finalment amb aquests últims any i mig amb la propietat, i hi havia ja un acord perquè ells van establir un preu i nosaltres vam arribar a aquest preu. I vam fer-ho a través, gràcies a la col·laboració, que també agraïm moltíssim, de la Fundació Roca i Galès. És una fundació històrica a Catalunya que inverteix els diners que té històricament del tancament d'una cooperativa de crèdit, de Roca Galès, que va ser un dels impulsors del cooperativisme a Catalunya. I aquests diners estan posats en economia i social i solidària, i aquest últim any han obert una línia d'ajudes a entitats que, com nosaltres, estiguin en risc de perdre el local per situacions com la nostra o per a pujades de lloguer.
0: Marta, tenim,
1: és una fórmula
0: tenim 5
1: molt,
0: minuts.
1: Molt bona.
0: Marta,
1: sí,
0: tenim
1: perdó.
0: 5 minuts i hi ha un parell de qüestions clau que sí que voldria abordar. Per una banda, què suposa per vosaltres que els jutjats hagin admès aquest recurs ara i s'hagi aturat el desnonament? I, per altra banda, quina importància té per Blanes mantenir viu un espai com l'Ateneu Safera Ferotge?
1: Primer, és una petita gran victòria, que és que la pressió social, que agraïm moltíssim de tota la gent que s'ha solidaritzat, de tota la gent que ens està donant suport, de l'administració, de Roca i Galès, d'entitats, és una victòria doncs, molt remarcable, perquè ha sigut difícil, ha sigut dur aconseguir-ho, i, per altre costat, doncs, ara s'obre un camí que el que anem a demanar al jutjat és que faci la funció de mediació que preveu la llei també, que ja ho hem demanat en algun moment, però aquesta vegada ens anem a centrar en el recurs també en demanar això, i creiem que tota aquesta pressió haurà servit perquè l'empresa se senti a parlar i això doncs, acabi bé per tothom, fins i tot també per l'entitat bancària que està al darrere, que és CaixaBank. I llavors doncs, el que representa per Blanes és una de les entitats que està oberta diàriament, que està ajudant a moltíssima gent, que estem fent suport mutu, promovent una societat participativa, respectuosa, responsable, que organitza xarxa, que defensa drets humans, que defensa drets socials tan importants com el dret a l'habitatge, drets de la natura també, que creiem que és un dels pilars de la societat, i que defensa la cultura i la llengua catalanes, amb tota una sèrie d'activitats que es fan regularment dins i fora de l'Ateneu i que pensem que són un pilar fonamental perquè tinguem una societat cohesionada, una societat que pugui avançar cap a una conquesta d'una vida digna, no retrocedir com està passant ara. I també som un antídot contra el feixisme, perquè no hem d'oblidar que la situació internacional, la pressió que hi ha en certs aspectes, hi ha persones que, diguem que troben una via que pensem que està equivocada, però que a vegades és la desesperació que les porta a trobar certes vies. I nosaltres anem cap a un camí contrari i creem un tipus de societat on la gent sapiguem conviure, sapiguem tolerar, sapiguem entendre, tinguem empatia, anem cap a aquesta direcció. I això és el que fa l'Ateneu Popular Safera Ferotge Blanes, donar suport a moltíssima gent, donar-nos suport els uns als altres i crear una societat millor.
0: Marta, aquest matí hi ha una concentració ara a 2:15, si no m'equivoco, no convocada davant del local. Preveieu, què busqueu? Quin és l'objectiu d'aquesta concentració?
1: L'objectiu és seguir amb l'organització. Per exemple, ahir vam fer una assemblea que ja hem decidit que un dels primers passos serà ser presents a la fira d'entitats que es fa a Blanes per recollir signatures i per recollir més suports encara, i per donar a conèixer també la ciutadania que encara no se n'ha assabentat, que hi ha gent que encara no sap el que està passant, i per tant nosaltres continuarem amb la divulgació. També estem organitzant una acció molt potent que ja explicarem properament, i farem una assemblea aquest matí per explicar els detalls del que ha passat a la negociació, també internament a tota la gent que estigui interessada de saber què està passant. I bueno, hi ha una mobilització en aquests moments molt alta que haurem d'anar doncs, veient com fem perquè les entitats Servia Habitat, CaixaBank i BTL Espanya entenguin que no recularem i que aquest espai és un bé comunal de Blanes. És un bé que el que volem aconseguir és que sigui per sempre del poble de Blanes.
0: Marta Fuera, portaveu de l'Ateneu Safera Frotxa de Blanes. Gràcies, anirem seguint aquesta qüestió. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
2: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Doncs amb el so de Madcon, amb la companyia de Ray Dalton i aquest Don't Worry, arribem a les 8 del matí, 41 minuts. Ara és moment, al matí 360 de Ràdio Marina, de fer un cop d'ull als diaris. O millor dit, a les portades dels diaris amb l'Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Moment, sí, de conèixer quins són els titulars i les notícies més destacades del dia d'avui. I per fer-ho, com sempre, anem al quiosc i fem un cop d'ull a les portades dels diaris. Comencem amb el diari de Girona, on en portada i en fotografia inclosa titulen "Demanen responsabilitats, condemna ciutadana i institucional pels errors del sistema de protecció que no van evitar el crim masclista de Figueres". I també en portada diuen "Augmenten un 30% les denúncies per LGTBI-fòbia a Catalunya". La portada del Punt Avui, el tema del dia, diu "Energia d'arrels catalanes al sistema elèctric a Catalunya el formen grans companyies multinacionals i empreses locals". I també avui Observatori Municipal de Novelda i titulen "Sense llast econòmic". Fem ara un cop d'ull a la portada de La Vanguardia, on titulen "Sánchez defensa Zapatero però evita les crítiques als jutges". I també en clau internacional, Xi i Putin marquen distància amb Trump. A la portada del periòdico, una miqueta la tònica similar amb La Vanguardia. Zapatero i Trump ocupen els titulars més destacats. Titulen "Zapatero i Julito van planejar evadir 3 milions a Hisenda". I també a la portada del periòdico hi llegim altres titulars, com per exemple que Andic va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare. Acabem la ronda i ho fem amb el diari Ara. Amb fotografia inclosa diuen "El passeig barceloní de Bad Bunny al cantant porto-riqueny, que actuarà demà dissabte a l'estadi olímpic, es va deixar veure ahir per Barcelona". I també Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. Aquests són, doncs, els titulars més destacats que podem trobar en les portades d'avui dijous 21 de maig.
0: Gràcies, fins demà.
1: Que vagi bé, fins demà.
0: Minut i mig i arribem a 9:15 del matí. Seguim al matí 360 de Ràdio Marina.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al matí 360 i a marina360.cat.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva, i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
5: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
6: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
7: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
8: Matí 360.

0: Sabrina i Madonna amb la seva darrera proposta, sap que escoltaven just abans d'escoltar, de sentir, de ballar, fins i tot aquest clàssic d'Australian Blonde, Xup Xup. 9 minuts i arribem a la segona punt del matí. Arriba avui, dijous, Josep Borrell amb el seu espai en clau d'opinió, la nova normalitat. Borrell, bon dia.
1: Bon dia, Josep Lluís i audiència. De cop i volta he tingut una revelació sobre tres institucions de la nostra societat que comparteixen diferents trets comuns. Les tres defensen causes que s'han apropiat i les tres estan en crisi. Són els partits polítics, els sindicats i l'Església. Sé que és una barreja un pèl estrambòtica i segurament em caldrà anar tornant a aquest tema per poder-lo desgranar amb més subtilesa i detall. A l'engròs, però, m'ha semblat que són tres institucions que s'han acabat engolint les causes que defensen. En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però a la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes ens siguin presentades. I ja no sembli possible fer ni política, ni defensar els drets laborals, ni les pròpies creences, si no és en el marc de referència que aquestes institucions creen. La COF estaria content de veure com s'apliquen les seves teories dels marcs mentals. Però quan aquestes maquinàries agafen vida i moviment propi, i quan els camins que agafen deixen d'estar alineats amb la societat, es converteixen en màquines buides, però amb poder. Una prova la tenim amb les reivindicacions del sector educatiu que van a la vaga perquè la Generalitat ha parlat amb uns i no amb els altres. Entre altres motius, clar. Però aquests també hi és. O quan Hazte Oír nega el dret a l'avortament o a l'eutanàsia a gent que vol activament aquest dret. En fi, ja us dic que aquest serà un tema del qual anirem parlant perquè estic segur que configurarà en gran manera la nostra nova normalitat.
0: Gràcies, Borrell. Fins la setmana vinent. Set minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Ara actualitzem informació de mobilitats.

Continua la circulació complicada a la C31, aquesta via que connecta el tram final de l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha 1,5 km de circulació amb retencions a Badalona, en sentit Barcelona. També circulació, com cada dia, complicada als accessos de l'àrea metropolitana de Barcelona, des de la Selva i el Maresme, en punts com les Rondes de Barcelona i el Nus de la Trinitat. I a l'AP7 encara continua l'avís del Servei Català de Trànsit d'un carril tallat en sentit nord, en sentit la Jonquera, a la sala de Sant Gregori, per la retirada d'un vehicle. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquesta via. I pel que fa a Rodalies de Catalunya informa que el primer tren de la línia R11 que connecta Barcelona-Sants amb Figueres ha sortit amb una demora de 40 minuts, circula, per tant, amb una demora de 40 minuts a causa d'una incidència a Sants a primera hora del matí. I també Rodalies informa d'una reprogramació del servei per al proper dilluns 25 de maig, és festiu a la ciutat de Barcelona, i per tant les línies R1 i R2 Nord, entre d'altres, patiran una reprogramació dels horaris. Resumim l'actualitat de les darreres hores.

0: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners i de Girona i de les policies locals de Sant Hilari, Banyoles i Olot, municipis on els detinguts residien o actuaven habitualment. Segons la Policia Nacional, els expulsats generaven alarma social i el dispositiu s'ha desplegat en només 72 hores per localitzar-los, detenir-los i traslladar-los fins al vol d'expulsió. El cos estatal assegura que la lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat. I un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda de Mar, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha acabat amb diverses denúncies i inspeccions en un control de carretera fet aquest dimarts. En total, es van aturar 48 vehicles i es van detectar infraccions relacionades amb les ITV caducades, manca d'assegurança, irregularitats en el transport de mercaderies o una denúncia sanitària per transportar peix sense les condicions adequades. El dispositiu també va derivar en l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball que ara revisarà l'organisme competent. Des de l'Ajuntament de Pineda recorden que aquests controls es fan periòdicament amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la seguretat. Quatre minuts i les 9, tenim altres qüestions per explicar-vos avui dijous. El Consell Comarcal del Maresme impulsa una nova edició del programa Enlairem el nostre projecte. Està adreçat a joves emprenedors de menys de 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. La iniciativa, subvencionada per la Diputació de Barcelona, començarà al juny i oferirà un màxim de 20 places. El programa inclou formació empresarial, activitats de treball en equip i sessions de mentoratge individualitzat per ajudar a fer créixer projectes empresarials de recent creació al Maresme. Les persones interessades ja poden presentar la seva candidatura. I encara al Maresme, el castell de Santa Florentina de Canet és un dels escenaris principals del rodatge de El Caso Vitruvio, un nou llargmetratge de drama social impulsat per les productores Blackfin i Common Films. La pel·lícula, dirigida per Jordi Mendive, planteja una reflexió sobre la societat actual i a través de tres històries connectades per una moneda marcada amb una creu. El film compta amb actors com Octavi Pujadas, Marcos Franz, Claudia Font, Juanjo Pardo i Augusta Toenic, i actualment es troba en fase avançada de producció. El projecte també ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per reforçar la postproducció i la distribució de la pel·lícula. Informació d'àmbit general. Prop d'una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google davant la Comissió Europea per una presumpta manca de protecció contra les estafes financeres a internet. Les entitats agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors asseguren que les plataformes no estan actuant prou contra la proliferació d'anuncis fraudulents vinculats a inversions o serveis financers. Segons les organitzacions, entre finals del 2025 i principis del 2026 es van detectar prop de 900 anuncis sospitosos en 13 països europeus, dels quals només es van retirar un 27%. Per aquest motiu, reclamen a la Comissió Europea que obligui les grans plataformes digitals a complir la normativa europea de serveis digitals. I un estudi d'Oxfam denuncia que prop del 80% de la recaptació potencial de l'impost de patrimoni es perd per excepcions i forats en el disseny del tribut. L'entitat assenyala especialment l'anomenada exempció d'empresa familiar vinculada a participacions i accions empresarials com el principal mecanisme que redueix la tributació efectiva de les grans fortunes. Segons l'informe, les 200 persones més riques de l'estat espanyol acumulen un patrimoni equivalent al 17,5% del producte interior brut de tot l'estat i la seva riquesa gairebé s'ha triplicat en els últims 15 anys. Oxfam assegura que el 0,1% més ric paga una tributació efectiva mínima i reclama reformar l'impost i estudiar noves mesures fiscals per als grans patrimonis. I acabarem amb la previsió del temps per a aquest dijous. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que ens indica que avui serà un dia amb predomini de l'ambient assolellat a tot el quadrant nord-est, per tant, a la Selva i el Maresme. Temperatura màxima que puja de manera destacada i avui se situarà entre els 24 i els 28 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora els butlletins informatius de Ràdio Marina i els nostres canals de Telegram i també de WhatsApp. A Arribem, doncs, a les 9 en punt del matí d'aquest dijous 21 de maig.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 9.

0: Rico, bon dia.
1: Hola, què tal, Vidal? Com anem?
0: Se fa molt estrany dir de Rico. Jo tinc Montse. Això del Rico...
1: No, però això infantilitza, és allò de com passar la llista a la classe.
0: Ai, sí, te'n recordo. A més a més, durant molts anys vaig ser l'últim de la llista.
1: Oh, és veritat!
0: Sí.
1: Bé, jo també, la R també estava cap al final, però final no, sempre hi havia una Z per allà.
0: Jo crec que fins a 6 de GB vaig ser l'últim i llavors van començar a venir algú que es deia...
1: No sé, Vázquez?
0: No,
1: hi
0: havia algú que no em recordo, me'n recordo de la seva cara, però no me'n recordo del seu nom.
1: Que anava darrere teu.
0: Sí, que tenia un cognom que començava per Zeta, clar.
1: I llavors li feies...
0: Ja no hi és.
1: Bé, va, mira, comencem amb bones notícies. Comencem amb una pletòrica Aina Clotet, que va guanyar ahir el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica a Cannes. Aquesta actriu catalana es posava per primera vegada darrere de la càmera i també davant de la càmera i va ser, doncs, tot un èxit, un nou èxit pel cinema català per la seva interpretació de la pel·lícula Viva, després de, hem de recordar, fa uns dies, 8 minuts d'ovació després de l'estrena de la Marga Navidad d'Almodóvar, que encara opta per la Palma d'Or. Cuidao. Però si alguna cosa, doncs, ahir va cridar l'atenció, entre moltes altres, així en el tema...
0: No m'ho diguis.
1: Sí, home.
0: No m'ho diguis.
1: Un Bad Bunny passejant pel Passeig de Gràcia. T'imagines?
0: Ja, ja. Ho ha dit l'Isabel abans a les notícies.
1: T'imagines la que va liar? Doncs això. És que, clar, està ja la cosa, està al caure amb aquesta gira mundial. Devia tirar massa fotos de Bad Bunny, que ha penjat el sol de...

0: 300.000 entrades a Espanya, un fenomen global que ja és aquí, el que dèiem, demà 22 i 23 de maig a l'Estadi Olímpic de Barcelona i al Metropolitano de Madrid els dies 30, 31, 2, 3, 6, 7, 10, 11 i 15 de juny. Ale.
1: Com te quedes?
0: 600.000 entrades, és que és un passote. Només aquí, eh? Sí, només sí, aquí. Sí. I a més, ja et dic, el sold out penjat en pràcticament, per no dir la majoria o quasi bé, la totalitat dels seus concerts d'aquesta gira que es diu Debí tirar más fotos. És, jo crec que la nova superestrella del pop, no canta en anglès, no és oficialment el prototip, és un d'aquells homes que, a més, en aquest últim disc està reivindicant les seves arrels i de quina manera. Vinga.
2: No me guantes, déjame vos, ¿ok?
0: Aquí el tens.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança es la excelencia.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis. Més informació a visitarbúcies.com.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
7: Com la pizza del pomodoro.
8: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del món.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio Marina.
1: Bé, que hi ha moltes propostes musicals al territori, eh?
2: I
1: això és una bona notícia.
2: Un univers a banda de Bad Bunny. Tot
1: sí,
2: un univers.
1: Exacte, ara m'agrades.
2: Tot un univers a banda de Bad Bunny, perquè mira, demà, precisament, si no vols anar a veure Bad Bunny, primer perquè no tens entrades o perquè potser no combregues doncs, amb el seu rotllo i amb el seu estil, demà comença la primera edició del Susana Blues Festival. Una nova cita musical que omplirà de ritme i energia els dies 22 i 23 de maig. Un nou esdeveniment dedicat al blues, als sons d'arrel afroamericana i que vol ampliar l'oferta cultural del municipi i atraure nous públics. La veritat és que això sona molt bé, eh? Sona molt i molt bé. Una aposta ambiciosa, aquest Blues Festival que aspira a convertir Santa Susana en un punt de trobada per als amants d'aquest gènere situar el poble mapa dels festivals especialitzats del sud d'Europa. El festival se celebra demà divendres, eh? A l'espai Can Mas de Dalt, a Santa Susana, demà i dissabte, amb una programació que combinarà concerts i, atenció, també activitats paral·leles. Cartells amb uns noms potents, eh?, del blues i del rhythm and blues. Entre els artistes confirmats del Susana Blues Festival destaca Contra Blues, una de les formacions de blues rock més reconegudes d'Europa. També Los Mambo Jambo, Wax and Boogie, Mònica Green, The Sweet Kids Brothers o Escaramanga, un programa molt variat i molt ben repartit.
1: La Mònica Green la vaig sentir, saps quan?
2: Quan?
1: Amb el Mari Murtra.
2: Ah.
1: Quan fa uns quants anys feien una cosa que se'n deia Les nits de Mari Murtra.
2: Mm-hmm.
1: Concerts a la llum
2: el recordo,
1: de la lluna.
2: Sí, sí, el recordo, que xulos.
1: Sí.
2: La veritat és que molt xulos. La veritat és que aquesta dona té una veu molt i molt especial, eh? És un dels grans, dels màxims exponents, podríem dir, eh? del soul i del jazz aquí a casa nostra. I ella actuarà la primera nit, però és que el dia 22 també tenim dos plats forts. Per una banda, Wax and Boogie, una banda amb una trajectòria espectacular. I atenció a això que sona, mira. Va fer molta gràcia perquè vaig escoltar això i vaig pensar, això em sona, sí, i tant, puja. Has de tenir uns anyets, eh?, una mica d'historial, la veritat, perquè això forma part, és una versió jazz d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta.
1: Oh. Mare, Déu, senyor.
2: Espera. Sí o no?
1: Oh, i tant. Però sí, has de tenir uns quants anys.
2: Home, jo era una nena, em passaven això. No,
1: jo,
2: per això.
1: Jo.
2: A veure, això és Escaramanga, val? És una formació que actuarà la segona nit. Un projecte batejat també com The Sweet Kids Brothers farà també el seu espai, el seu pas per aquest escenari. Els Mambo Jambo també hi ha Contra Blues, una banda consolidada amb el panorama del blues nacional des de la seva fundació al 2005, amb un repertori que combina treballs propis i clàssics del blues. Però hem parlat que és una festa no només musical, perquè no decaurà en cap moment. A més dels concerts, el festival inclourà sessions amb DJ i especialitzats en blues i rhythm and blues que mantindran l'ambient musical entre les actuacions. Reforçaran d'aquesta manera l'experiència pels amants de la música. Aquest és un plat servit pels grans malòmens a la recerca del disc, perquè s'instal·larà una fira del disc del col·leccionisme.
1: Oh.
2: O sigui que la veritat és una experiència global. Si busques això, una experiència musical en estat pur, doncs tens aquest doble concert, aquests dos dies que estaves esperant a la primera edició del Susana Blues Festival, una nova cita musical que celebrem des d'aquí, complirà de ritme, energia i, sobretot, omplirà de blues demà 22 i dissabte 23 de maig.
1: Això a Santa Susana, a Can Mas de Dalt.
2: Exacte.
1: Això està a la part més alta del municipi.
2: Sí.

0: Doncs gairebé les 9:22. Mira, una mica d'optimisme sempre, sempre va bé. A més, amb aquest solet que ens toca avui, eh?
1: Sí, sí.
0: Era en Dausà de fa ja uns quants anys, que diu que tot anirà bé.
1: El Dausà és que està...
0: Aquest també vindrà a Santa Susana, per cert.
1: Sí, aquest home està com tocat pel sol tot el dia, darrerament.
0: Ja veus. Trec el cap.

0: Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
2: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
1: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
2: Si et truquem, digues que sí.
1: La teva participació és clau.
2: Giro Estudi, el gir que impulsa la nostra salut.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues. Estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
6: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
5: I passar l'ITB a Control Auto ITB.
6: Com?
5: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITB de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
7: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
5: Fes la inspecció a Control Auto ITB.
6: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
8: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
9: Entrades a entrapolis.com.

0: Pugem al DeLorean.
1: Tenim llogat aquest cotxe, que la veritat és que dona per molt. És el quart viatge de la setmana i ens va renar, doncs, per la història de la música de tal dia com avui, un 21 de maig.
2: Ens haurem de plantejar de comprar-lo, eh?
1: Sí, al final sí. No sé si ens sortirà a compte, eh? Perquè de moment, mira, llogat ens està funcionant molt bé. Ara basta que el compris perquè comença a fallar. Doncs.
2: Això sempre tens aquesta cosa amb tot, eh? O sigui, el llogues i després, va, ara comprem tal. I dius, va, no sé.
1: I llavors comença, ara una peça, ara no sé què, ara canvi de rodes, ara... A veure. Si les coses funcionen, deixem-les
2: com estan. No les toquis, no les toquis. Exacte. Principi informàtic. Si les coses toques, no les toquis.
1: Exacte. Així que deixem-ho de moment aquí, va. Perquè tal dia com avui, a la història de la música, doncs, destaca l'enregistrament de Maybelline de Chuck Berry al 1955. Un moment únic al rock and roll. També es va publicar singles com Diana de Polanca al 57, tot un clàssic. Estrella de la Motown, parlem de What's Going On de Marvin Gaye. Tot això es va editar tal dia com avui, però en aquest cas del 71. A més, hi ha artistes que van néixer un dia com avui, com el músic de jazz Fats Waller o el cantautor i músic anglès amb arrels australianes anomenat Leo Sayer, autor, entre d'altres, d'aquell famós i More Than I Can Say. La veritat és que em dius, digue'm alguna cançó més d'aquest More Than I Can Say. No sabria dir-te.
2: Era aquesta, és que m'agrada molt aquesta cançó.
1: Ah, sí?
2: Sí, és que és molt xula, no em diràs que no,
1: vine,
2: eh?
1: Sí, té aquest rotllo com country, no? Té una miqueta de rotllo
2: country. Sí, romanticón també, una mica, no?
1: Home, clar, sí, no. Leo Sayer, va, deixa que escolti. Ah, tens el casament.
2: Ara. Però què va passar el dia 21 de maig de fa uns quants anys?
1: Ara que estava dient això de I love you more than I can say.
2: Vale.
1: Doncs mira, un dia com avui, però de l'any 1993, s'escoltava a tot arreu, s'escoltava això.
2: Hombre. Passem d'un extrem a l'altre, eh? Passem dels romanticons aquí a la festa d'estiu, eh?

0: Haig de dir-te que aquesta cançó m'encanta.
1: Qui no l'ha ballat o cantat?
0: Home, aquest tema que es diu Sin Documentos, esclar, és un àlbum que va fer història a la música espanyola. Era el segon treball de Los Rodríguez, aquest grup hispano-argentí, on hi havia doncs, figures com Andrés Calamaro, l'ex Tequila Ariel Roth, entre altres músics, però eren els més destacats. I tot cap al mig han publicat doncs, un disc en directe que es va anomenar Disco Pirata. Aquest Sin Documentos va ser el que els va permetre volar i ascendir comercialment parlant. El disc ens va atrapar des del primer tema, que era aquest, però és que tenia altres cançons a dins d'aquest àlbum, que sonaven així de guais.
2: Cada vez que toco un poco fondo,
1: un altre, sí.
2: Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más.
1: I és que em sembla que me la sé, aquesta cançó sencera, diria.
0: Ah, sí? Això s'ha cantat algun karaoke
1: o alguna cosa? No, jo no soc de karaoke. Però sí, no la cantaré.

0: sensació... Estic fent un esforç per no cantar, eh?
1: Això es diu, sí, costa, eh? Tanca'ns el micro, perquè si no la liem. Això es diu Dulce Condena, era un altre dels temes d'aquest àlbum, i era pop pur. Amb Sin Documentos, los Rodríguez van trepitjar fort i d'alguna manera van anunciar als que encara no s'havien assabentat que alguna cosa gran havia nascut, una banda de rock and roll amb idees fresques, que barrejaven el rock i el pop, i amb data de caducitat, perquè, clar, aquest èxit tan potent, eh? Espera, espera, que és la tornada.
0: Ara.
1: Aquesta és una d'aquelles cançons de conducció, cotxe i volum allò a sac,
0: tot,
1: eh?
0: Sí, tot trap.
1: Doncs el que dèiem, això tenia data de caducitat perquè la van tenir tant èxit, que doncs es començava a entreveure un motiu de ruptura perquè volien volar per solitari, el sempre inquiet que la mare doncs començava a ser reconegut a Espanya i el seu nom doncs associat a grans cançons era doncs a punt de començar aquesta era, al principi del final, o el que és el mateix, la carrera en solitari de figures com Andrés Calamaro.
0: Doncs va, deixem que els qui vagin al cotxe pugin volum.
1: Vinga, 1, 2, vinga.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine a seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.

0: Tenim moltes coses que explicar i només ens queden, res, 9 minuts, o menys.
1: 8 minuts. 7.
0: O sigui que tenim... Primer, hem de parlar d'un esdeveniment que es dona aquesta nit, que ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres. És la tercera edició de la nit de comunicació sota el títol Quan l'algoritme decideix què és notícia. Tu tens moltes coses a dir sobre aquest tema.
1: Sí, bàsicament perquè he estat a totes les reunions i perquè formo part de l'equip organitzador.
0: Exacte.
1: Sí. La nit de la comunicació de la selva, És important fer aquesta puntualització. La nit de la comunicació de la selva. Sí, exactament. Tercera edició, és l'any de la consolidació, Això sona molt diplomàtic, molt protocolari, això de la consolidació, però és veritat.
0: Amb empreses ho diuen, no?
1: Però és veritat, és cert, no? Perquè el primer any va ser a Caldes de Malavella, el Vichy Català, vam parlar d'IA, d'intel·ligència artificial en el món del periodisme i la comunicació. L'any passat vam ser aquí a Lloret, al Teatre de Lloret, on vam parlar de comunicació de crisi, d'emergències, i aquest any parlem d'això, de com els algoritmes i de les plataformes, de les xarxes socials, de Google, de la IA mateix també, condicionen els continguts que els usuaris veiem, que tots veiem o consumim, veiem, escoltem, llegim a internet, perquè clar, és que no veiem el que volem, veiem o consumim el que ens ensenyen.
0: Exacte.
1: M'ha aparegut això al Google, m'ha aparegut això al Facebook, m'ha aparegut això a Instagram, clar.
0: I com decideix un algoritme què és el que vol mostrar i el que no? Aquesta és el kit, no?, de la qüestió.
1: Exacte, perquè en principi tot això està pensat doncs perquè en base als teus gustos, a les teves interaccions, amb qui interactues més o menys, doncs se suposa que si tu interactues molt amb una persona en concret o amb una empresa en concret o amb una organització en concret, és perquè tens interès en el que explica, no? Doncs llavors et comencen a sortir moltes més coses. Però clar, hi ha una mica de foscor en tot plegat. No se sap ben bé com passa això.
0: Sí, que posareu llum a la foscor vosaltres.
1: Intentarem posar llum a la foscor una miqueta. Mira, amb un programa, la Mariola Dinarès, que farà una conferència, una xerrada sobre aquest tema, la periodista Mariola Dinarès. Després també tenim l'Oriol Puig.
0: És a del pop-up, no?
1: Exacte, del pop-up de Catalunya Ràdio, que ara s'ha convertit fa un parell de temporades en un videopodcast. També tindrem el subdirector de Diari de Girona, l'Oriol Puig, i també la Maria López, que és especialista en comunicació digital i que fins fa ben poquet formava part de la plantilla del Nacional.cat. Un esdeveniment presentat per al Marc Mundet, CEO de Basket Lab, ex-RAC1, i també l'Alba Martínez, periodista de TV3 a Comarques Gironines.
0: I quines novetats podeu aportar?
1: Doncs mira, parlem d'això, parlem de com els algoritmes afecten afecten o condicionen, millor dit, no?, la tasca del periodista, posant molt la feina del mitjà de comunicació i del periodista en el centre, és a dir, en un moment en què no tenim tot el control sobre el que veiem o el que escoltem o el que llegim, reivindicar la feina del periodista, no?, del mitjà de comunicació, la tasca, no?, la capacitat de posar en context, de contextualitzar, de la veracitat, no? I a més, el públic tindrà un paper molt important també enguany.
0: Si podrà intervenir... Això és nou, no?
1: Sí, això és nou, perquè altres anys no hem pogut fer-ho, però aquest any volem que el públic tingui un paper destacat i es converteixi en el quart convidat de la taula rodona, per tant, que participi durant tot l'esdeveniment.
0: Això està molt bé.
1: 20 hores, Santa Coloma de Farners, Massolà. Això.
0: Doncs que vagi molt bé, molta sort.
1: Gràcies, demà us expliques.
0: I ara acabem, doncs, mira, amb una cosa, jo crec que optimista, perquè sempre celebrar grans estrenes, I encara queda una setmaneta, però ja ens podem anar preparant, perquè hi ha una precompra d'entrades, segurament, doncs, és perquè es preveu que hi hagi, doncs, una allau de tots aquells nostàlgics que recorden, doncs, la primera vegada que van veure Shrek a la gran pantalla, i és que se celebra el 25è aniversari.
1: 25 anys ja?
0: 25 anys de Shrek, sí. I a partir del proper divendres, si no m'equivoco, el dia 29, es pot tornar una altra vegada, doncs, a recuperar aquest clàssic de DreamWorks a la gran pantalla. Així que nosaltres avui acabem amb un dels seus temes principals d'aquesta primera pel·lícula de Shrek, aquest gran tema que es diu I'm a Believer.
1: Eren els Smash Mouth, eh?
0: Oh, sí.
1: Apa, bon dijous,
0: Vinga, que vagi bé, adéu.
1: Adéu.

0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Girona i Santa Coloma de Farners i les policies locals de Banyoles, Sant Hilari, Sacalm i Olot, municipis on els detinguts residien o actuaven habitualment. Segons la Policia Nacional, els expulsats generaven alarma social i el dispositiu s'ha desplegat a només 72 hores per localitzar-los, detenir-los i traslladar-los fins al vol d'expulsió. El cos estatal assegura que la lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat. El Consell Comarcal del Maresme impulsa una nova edició del programa En l'aire amb el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors de menys de 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. La iniciativa, subvencionada per la Diputació de Barcelona, començarà aquest mes de juny i oferirà un màxim de 20 places. El programa inclou formació empresarial, activitats de treball en equip i sessions d'aventuratge individualitzat per ajudar a fer créixer projectes empresarials de recent creació al Maresme. Les persones interessades ja poden presentar la seva candidatura. I en clau general, destaquem que prop d'una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google davant la Comissió Europea per una presumpta manca de protecció contra les estafes financeres a internet. Les entitats agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors asseguren que les plataformes no estan actuant prou contra la proliferació d'anuncis fraudulents vinculats a inversions o serveis financers. Segons les organitzacions, entre finals del 2025 i principis del 2026 es van detectar prop de 900 anuncis sospitosos en 13 països europeus, dels quals només se'n van retirar un 27%. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb predomini del sol i amb la temperatura màxima que segueix pujant i se situa entre els 24 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
0: Fórmula 360 amb Montse Rico.

Una de les grans candidates per convertir-se en la cançó de l'estiu. Aquest diumenge sense drama. Diumenge aquest que s'acosta i sembla que amb una previsió de molt bon temps. Els has de veure passejant amb una gegant batucada pels carrers de Sant Pol, Catarràs.

0: el rodatge d'un videoclip superfresc amb el que hem començat avui el nostre
1: tots
0: temps.
1: Tots els dies que vindran...
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Som ja dijous 21 de maig, 10 del matí, 5 minuts. Aquí estem, Carol i Tia.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
4: Ajuntament de Blanes, el servei del ciutadà.
5: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esports.

0: Va ser el 2019 quan es van separar definitivament aquesta formació creada fa molts anys. A Los Angeles era finals del 70 i aquest tema els va consagrar un Grammy al millor artista novell per aquest viatge inolvidable a Àfrica de Toto.
1: Ràdio Marina.
2: Segon quis, tercer quis, i cauen quatre quisos.
1: Sempre al teu costat.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats. Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
2: Diputació de Girona.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: La Masia Tordera.
5: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: 1, 2, 1, 2, 3.
8: Radio Marina,

se'ls ha començat a prendre molt i molt en sèrio. Seriosament, no? Millor, sí. Banda Neon. Van passar de ser, doncs, una banda a festa major, com ells mateixos diuen, a una banda amb una mica de pes a les emissores gràcies al

0: Han començat a multiplicar doncs, els seus concerts de tot aquest estiu. Atents a ells. Et faran ballar aquests passos prohibits. De ben segur que sí, Banda Neon.
1: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor. Amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
8: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: apropant-nos a l'hora en punt, apropant-nos a les notícies. Abans amb el més nou de Dayne Lovato. Jason Derulo i el seu Down. I ara aquesta versió tan i tan especial, tan i tan propera, de tot un clàssic, aquest Take On Me. La ritme de banjo amb Annie Bisuit. A les notícies de les 11, des d'aquest darrer treball de Sabrina Carpenter. El millor amic de l'home. Això es diu Menys Xai.
1: Ràdio Marítim.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha acabat amb diverses denúncies i inspeccions en un control de carretera fet aquest dimarts. En total es van aturar 48 vehicles i es van detectar infraccions relacionades amb ITV caducades, manca d'assegurança i irregularitats en el transport de mercaderies i també una denúncia sanitària per transportar peix sense les condicions adequades. El dispositiu també va derivar en l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball que ara revisarà l'organisme competent. Des de l'Ajuntament recorden que aquests controls es fan periòdicament amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la seguretat. I el castell de Santa Florentina de Canet de Mar és un dels escenaris principals del rodatge del Caso Vitruvio, un nou llargmetratge de drama social impulsat per les productores Black Zinc in Common Films. La pel·lícula, dirigida per Jordi Mendivé, planteja una reflexió sobre la societat actual a través de tres històries connectades per una moneda marcada amb una creu i compta amb actors com Octavi Pujadas, Marcos Franz o Clàudia Font. El projecte també ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal de reforçar la postproducció i la distribució de la pel·lícula. I en clau general destaquem que un estudi d'Oxfam denuncia que prop del 80% de la recaptació potencial de l'impost del patrimoni es perd per exempcions i forats en el disseny del tribut. L'entitat assenyala especialment l'anomenada exempció d'empresa familiar vinculada a participacions i accions empresarials com el principal mecanisme que redueix la tributació efectiva de les grans fortunes. Segons l'informe, les 200 persones més riques de l'Estat acumulen un patrimoni equivalent al 17,5% del PIB espanyol i la seva riquesa gairebé s'ha triplicat en els últims 15 anys. Oxfam assegura que el 0,1% més ric paga una tributació efectiva mínima i reclama, doncs, reformar l'impost i estudiar noves mesures fiscals. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb sol i temperatures elevades entre els 24 i els 28 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb sol i les temperatures seguiran pujant. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: una de les versions més especials, més refrescants d'un clàssic català. Segur? El sopa i l'edició de Mont DJ.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials.
2: L'Ateneu era una pèrdua irreparable per Blanes, doncs hem aconseguit aturar el desnonament. És una aturada, de moment, no té propera data, i que el que ara confiem és que el fons voltor que és propietat en aquests moments del local, doncs realment entengui que la població de Blanes no deixarà que aquest local torni a ser fruit de l'especulació.
3: Sánchez defensa Zapatero, però evita les crítiques als jutges.
4: En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes ens siguin presoneres.
5: És una versió jazz d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta. Oh.
6: Mare Déu, senyor.
5: Espera. Sí o no?
6: Oh, i tant. Però sí, això tenia uns quants anys.
5: Home, jo una nena, passaven això.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Sí.

0: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
5: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el vuitè àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnies, Rosas. Una oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosa és una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama a Amaia Montero i La Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: Avui en parlàvem d'una pel·lícula, una fantàstica pel·lícula de DreamWorks. Estem parlant de Shrek, que celebra el seu 25è aniversari. Doncs aquest Holding Out for a Hero forma part de la segona edició, la segona part de Shrek. Recuperant un clàssic de Bonnie Tyler i a la recerca de nous herois. Anys de Shrek a partir del proper 29 de maig a la gran pantalla torna tot un heroi diferent. 4 minuts només per 11:45 del matí.
1: Fórmula 360 amb Montse Rico.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
4: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
5: Una iniciativa de Vitaldent.
6: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
7: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
9: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something, or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: En clau de dijous ja. Dijous 21 de maig, compartint els millors sons del món. Des d'aquí a Ràdio Marina, Gertrude, en seguida.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Al teu costat, recuperant, esclar. Un clàssic entre clàssics que torna a ser número 1, Michael Jackson.

0: No sé si t'has adonat, però... Recentment, Michael Jackson torna a ser notícia, torna a ser actualitat i torna a sonar més que mai. Gràcies a aquest biòpic, el més vist de tots fins al moment. Un biòpic que Michael que ha recuperat en la seva figura i els inicis de la seva carrera. 22 minuts i les 12.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vols cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
6: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
4: Moltes coses.
7: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
4: Aquesta setmana encendrem amb les veus moltes coses.
8: 20 d'abril de 90.
9: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
5: Perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
10: 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
11: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
9: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
12: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
13: Oh, però per què para ara?
14: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Fórmula 360, amb Montse Rico.
9: A 14 per les 12 en punt del migdia. Com per art de màgia, s'ha colat un altre cop dins del Diablo Viste de Prada, Lady Gaga.

0: i musical dels Mama Dausha, aquest català en social.
1: Anem a un quart de 12, i no a les 11 i quart. La Moraneta és sexy, el burro és català.
0: Un dels temes de l'estiu 2025 té des del seu àlbum La Criolla, Mama Dausha.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Apropant-nos perillosament ja a les notícies, a la informació de les 12 del migdia. Com passa el temps, volant? Va, que reduïm la marxa i mirem una miqueta enrere. Ens retrobarem als House Martins, els recordes?

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Fila 28, primer lateral. Jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I em mires i em miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona que corria per un camí de Fornells de la Selva aquest divendres a la tarda. Segons explica Diari de Girona, la víctima va aconseguir escapar-se de l'agressor després d'un forcejament i va alertar els serveis d'emergència. L'home va fugir de la zona amb una furgoneta i de moment encara no ha estat identificat. La unitat d'investigació dels Mossos de Girona manté oberta la investigació per tal de localitzar el presumpte autor dels fets. I la penya barcelonista de Blanes enceta aquest cap de setmana els actes de celebració del seu 50è aniversari. La primera jornada commemorativa es farà diumenge amb una caminada popular, un vermut i un dinar de germanor. Els participants rebran una samarreta especial dels 50 anys i la caminada sortirà des del Passeig de Mar fins a Sabanell. La celebració continuarà els pròxims mesos amb una exposició fotogràfica, un sopar de gala i altres activitats commemoratives. I en clau general destaquem que el govern i els comuns han tancat definitivament un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2020. El president Salvador Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han formalitzat aquest dijous l'entesa amb la signatura d'una actualització del pacte que ja havien acordat al febrer, centrat especialment en habitatge i mobilitat. Amb aquest acord, sumat al pacte ja assolit amb Esquerra Republicana, el govern garanteix el suport necessari perquè els nous pressupostos puguin ser aprovats al Parlament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, predomini de l'ambient assolellat amb les temperatures que segueixen pujant i s'enfilen fins als 26-30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.
3: Radio.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials.
2: L'Ateneu era una pèrdua irreparable per Blanes, doncs hem aconseguit aturar el desnonament. És una aturada, de moment, no té propera data, i que el que ara confiem és que el fons voltor que és propietat en aquests moments del local, doncs realment entengui que la població de Blanes no deixarà que aquest local torni a ser fruit de l'especulació.
3: Sánchez defensa Zapatero, però evita les crítiques als jutges.
4: En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però a la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes ens siguin presoneres.
5: És una versió jazz d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta. Oh.
6: Mare, Déu, senyor.
5: Espera. Sí o no?
6: Oh, i tant. Però sí, has de tenir uns quants anys.
5: Home, jo era una nena, passaven això.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
0: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
1: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Sempre és un bon moment per tornar a escoltar la reina del sol. Inclús ho ha deletrejat. Respect. Inolvidable. Aretha Franklin.

0: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30. I a les 12:30, l'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
2: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts musical Esperança, que s'està fent a la Capella de l'Esperança tots els divendres del mes de maig a les 10 de la nit. I també destaquem a Blanes aquest dissabte i diumenge 23 i 24 de maig la Fira d'Entitats amb 62 activitats diferents programades. La fira es farà al Passeig de Mar durant tot el dia. A més, diumenge dia 24 destaquem la presentació del llibre Prometeu de Mil Maneres de Carles Rabassa. La presentació es farà a les 12 del migdia al primer casino de Blanes. A Lloret de Mar destaquem la celebració de les jornades gastronòmiques de l'arròs que s'estan celebrant fins a finals del mes de maig. Recordem que hi participen 18 restaurants diferents i l'escola d'hostaleria, i també destaquem l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret. Fins al dia 28 es pot visitar a la Casa de la Cultura. I un darrer apunt aquest diumenge, dia 24, a Lloret, la Festa de les Flors. Contacontes, sardanes, música en directe i també tallers infantils. A Calella, aquest diumenge dia 24, destaquem la 17a marxa solidària contra el càncer. Es pot fer un recorregut de 8 o de 12 quilòmetres. La sortida es farà des del Passeig de Mar al Monument de la Sardana a 8:45 del matí. Les inscripcions anticipades valen 10 euros. Si es fan el mateix dia, 12. Recordem, a més, que els nens fins a 7 anys hi poden participar gratuïtament. I acabem a Santa Susana amb el Susana Blues Festival, que es fa demà divendres i dissabte dia 23 a l'Espai Can Mas de Dalt.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
9: Fórmula 360 amb Montse Rico.
10: Aquí els tens, inaugurant una nova etapa. No ho dic? De Fangoria.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
5: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? Edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
6: Ràdio Marina.
7: Sempre al teu costat.

0: Fa pocs dies a presentar amb aquesta energia. La música del tour, a càrrec de Topras.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
0: Poc més de 6 minuts per l'hora en punt. Aquests darrers minuts. Un tema que primer es va tornar viral, després va obrir les portes de bat a bat a un nou valor anomenat L'Hora Young.

0: reconeixeràs aquest Messi com un dels grans èxits del 2025, amb ella pràcticament marxant. Amb aquesta fantàstica Lola Young, que posa música aquests darrers minuts, però atents. Perquè arribarem a les notícies amb tot un clàssic del soul, així que és moment de pujar el volum. Demà ens trobem, com sempre, a la segona hora del matí, 3:60. Que tinguis un gran dijous. Salutacions d'aquí et parla Montse Rico.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Girona i Santa Coloma de Farners i les policies locals de Banyoles, Sant Hilari, Sacalm i Olot, municipis on els detinguts residien o actuaven habitualment. Segons la Policia Nacional, els expulsats generaven alarma social i el dispositiu s'ha desplegat a només 72 hores per localitzar-los, detenir-los i traslladar-los fins al vol d'expulsió. El cos estatal assegura que la lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat. El Consell Comarcal del Maresme impulsa una nova edició del programa En l'aire amb el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors de menys de 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. La iniciativa, subvencionada per la Diputació de Barcelona, començarà aquest mes de juny i oferirà un màxim de 20 places. El programa inclou formació empresarial, activitats de treball en equip i sessions de mentoratge individualitzat per ajudar a fer créixer projectes empresarials de recent creació al Maresme. Les persones interessades ja poden presentar la seva candidatura. I en clau general destacem que prop d'una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google davant la Comissió Europea per una presumpta manca de protecció contra les estafes financeres a internet. Les entitats agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors asseguren que les plataformes no estan actuant prou contra la proliferació d'anuncis fraudulents vinculats a inversions o serveis financers. Segons les organitzacions, entre finals del 2025 i principis del 2026 es van detectar prop de 900 anuncis sospitosos en 13 països europeus, dels quals només se'n van retirar un 27%. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb predomini del sol i amb la temperatura màxima que segueix pujant i se situa entre els 24 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials.
2: L'Ateneu era una pèrdua irreparable per Blanes, doncs hem aconseguit aturar el desnonament. És una aturada, de moment, no té propera data, i que el que ara confiem és que el fons voltor que és propietat en aquests moments del local, doncs realment entengui que la població de Blanes no deixarà que aquest local torni a ser fruit de l'especulació.
3: Sánchez defensa Zapatero, però evita les crítiques als jutges.
4: En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes ens siguin presoneres.
1: És una versió jazz d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta. Oh. Mare Déu, senyor. Espera. Sí o no?
5: Oh, i tant. Però sí, has de tenir uns quants anys.
1: Home, jo era una nena, passaven això.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: al teu gust.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
7: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-334500. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.

0: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
0: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
0: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
0: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha acabat amb diverses denúncies i inspeccions en un control de carretera fet aquest dimarts. En total es van aturar 48 vehicles i es van detectar infraccions relacionades amb ITV caducades, manca d'assegurança i irregularitats en el transport de mercaderies i també una denúncia sanitària per transportar peix sense les condicions adequades. El dispositiu també va derivar en l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball que ara revisarà l'organisme competent. Des de l'Ajuntament recorden que aquests controls es fan periòdicament amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la seguretat. I el castell de Santa Florentina de Canet de Mar és un dels escenaris principals del rodatge del Caso Vitruvio, un nou llargmetratge de drama social impulsat per les productores Black Zinc in Common Films. La pel·lícula, dirigida per Jordi Mendiver, planteja una reflexió sobre la societat actual a través de tres històries connectades per una moneda marcada amb una creu i compta amb actors com Octavi Pujades, Marcos Franz o Clàudia Font. El projecte també ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal de reforçar la postproducció i la distribució de la pel·lícula. I en clau general destaquem que un estudi d'Oxfam denuncia que prop del 80% de la recaptació potencial de l'impost del patrimoni es perd per exempcions i forats en el disseny del tribut. L'entitat assenyala especialment l'anomenada exempció d'empresa familiar vinculada a participacions i accions empresarials com el principal mecanisme que redueix la tributació efectiva de les grans fortunes. Segons l'informe, les 200 persones més riques de l'Estat acumulen un patrimoni equivalent al 17,5% del PIB espanyol i la seva riquesa gairebé s'ha triplicat en els últims 15 anys. Oxfam assegura que el 0,1% més ric paga una tributació efectiva mínima i reclama, doncs, reformar l'impost i estudiar noves mesures fiscals. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb sol i temperatures elevades entre els 24 i els 28 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb sol i les temperatures seguiran pujant. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
7: Quilòmetre zero, artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català, tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit, a Ràdio Marina.
2: L'actualitat de la Selva i el Maresme, al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
3: Diputació de Girona.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio musical lliure de peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
6: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona que corria per un camí de Fornells de la Selva aquest divendres a la tarda. Segons explica Diari de Girona, la víctima va aconseguir escapar-se de l'agressor després d'un forcejament i va alertar els serveis d'emergència. L'home va fugir de la zona amb una furgoneta i de moment encara no ha estat identificat. La unitat d'investigació dels Mossos de Girona manté oberta la investigació per tal de localitzar el presumpte autor dels fets. I la penya barcelonista de Blanes enceta aquest cap de setmana els actes de celebració del seu 50è aniversari. La primera jornada commemorativa es farà diumenge amb una caminada popular, un vermut i un dinar de germanor. Els participants rebran una samarreta especial dels 50 anys i la caminada sortirà des del Passeig de Mar fins a Sabanell. La celebració continuarà els pròxims mesos amb una exposició fotogràfica, un sopar de gala i altres activitats commemoratives. I en clau general destaquem que el govern i els comuns han tancat definitivament un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2020. El president Salvador Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han formalitzat aquest dijous l'entesa amb la signatura d'una actualització del pacte que ja havien acordat al febrer, centrat especialment en habitatge i mobilitat. Amb aquest acord, sumat al pacte ja assolit amb Esquerra Republicana, el govern garanteix el suport necessari perquè els nous pressupostos puguin ser aprovats al Parlament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, predomini de l'ambient assolellat amb les temperatures que segueixen pujant i s'enfilen fins als 26-30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials.
2: L'Ateneu era una pèrdua irreparable per Blanes, doncs hem aconseguit aturar el desnonament. És una aturada, de moment, no té propera data, i que el que ara confiem és que el fons voltor que és propietat en aquests moments del local, doncs realment entengui que la població de Blanes no deixarà que aquest local torni a ser fruit de l'especulació.
3: Sánchez defensa Zapatero, però evita les crítiques als jutges.
4: En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes en siguin presoneres.
5: És una versió jazz d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta. Oh.
6: Mare, adéu, senyor.
5: Espera. Sí o no?
6: Oh, i tant, i tant. Però sí, has de tenir uns quants anys.
5: Home, jo era una nena, em passava en això.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
2: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: Aquest mes de juny, viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
4: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
5: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
4: Genial. I TAC també, oi?
5: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
4: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
5: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
6: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
0: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
5: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
7: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
4: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
5: Entrades a antrapolis.com.
6: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
7: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
5: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb el cicle de concerts musical Esperança, que s'està fent a la Capella de l'Esperança tots els divendres del mes de maig a les 10 de la nit. I també destaquem a Blanes aquest dissabte i diumenge 23 i 24 de maig la Fira d'Entitats amb 62 activitats diferents programades. La fira es farà al Passeig de Mar durant tot el dia. A més, diumenge dia 24 destaquem la presentació del llibre Prometeu de Mil Maneres de Carles Rabassa. La presentació es farà a les 12 del migdia al primer casino de Blanes. A Lloret de Mar destaquem la celebració de les jornades gastronòmiques de l'arròs que s'estan celebrant fins a finals del mes de maig. Recordem que hi participen 18 restaurants diferents i l'escola d'hostaleria, i també destaquem l'exposició sobre l'evolució dels establiments hotelers de Lloret fins al dia 28. Es pot visitar a la Casa de la Cultura. I un darrer apunt aquest diumenge, dia 24, a Lloret, la Festa de les Flors. Contacontes, sardanes, música en directe i també tallers infantils. A Calella, aquest diumenge, dia 24, destaquem la 17a marxa solidària contra el càncer. Es pot fer un recorregut de 8 o de 12 quilòmetres. La sortida es farà des del Passeig de Mar al Monument de la Sardana a 8:45 del matí. Les inscripcions anticipades valen 10 euros. Si es fan el mateix dia, 12. Recordem, a més, que els nens fins a 7 anys hi poden participar gratuïtament. I acabem a Santa Susanna amb el Susanna Blues Festival, que es fa demà divendres i dissabte, dia 23, a l'Espai Can Mas de Dalt.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Girona i Santa Coloma de Farners i les policies locals de Banyoles, Sant Hilari, Sacalm i Olot, municipis on els detinguts residien o actuaven habitualment. Segons la Policia Nacional, els expulsats generaven alarma social i el dispositiu s'ha desplegat a només 72 hores per localitzar-los, detenir-los i traslladar-los fins al vol d'expulsió. El cos estatal assegura que la lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat. El Consell Comarcal del Maresme impulsa una nova edició del programa En l'aire amb el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors de menys de 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. La iniciativa, subvencionada per la Diputació de Barcelona, començarà aquest mes de juny i oferirà un màxim de 20 places. El programa inclou formació empresarial, activitats de treball en equip i sessions de mentoratge individualitzat per ajudar a fer créixer projectes empresarials de recent creació al Maresme. Les persones interessades ja poden presentar la seva candidatura. I en clau general destaquem que prop d'una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google davant la Comissió Europea per una presumpta manca de protecció contra les estafes financeres a internet. Les entitats agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors asseguren que les plataformes no estan actuant prou contra la proliferació d'anuncis fraudulents vinculats a inversions o serveis financers. Segons les organitzacions, entre finals del 2025 i principis del 2026 es van detectar prop de 900 anuncis sospitosos en 13 països europeus, dels quals només se'n van retirar un 27%. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb predomini del sol i amb la temperatura màxima que segueix pujant i se situa entre els 24 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: El diumenge 31 de maig, vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la Fira d'Artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
1: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
2: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
7: Ràdio Marina.

0: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina en Datònics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: Jerry, te quiero. Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro. El millor del bon menjar.
4: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny. Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
5: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
9: Moltes coses.
10: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
11: Aquesta setmana encendrem amb les veus
12: moltes coses.
13: 20 d'abril.
14: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
15: Perquè per mi és el clima 90 quilòmetres, no sé jo, no sé com vas tu.
16: 90 quilòmetres, Déu-n'hi-do, també. Sí.
17: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
14: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tarnia.
18: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
19: Oh, però per què para, ara?
20: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
21: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha acabat amb diverses denúncies i inspeccions en un control de carretera fet aquest dimarts. En total es van aturar 48 vehicles i es van detectar infraccions relacionades amb ITV caducades, manca d'assegurança i irregularitats en el transport de mercaderies i també una denúncia sanitària per transportar peix sense les condicions adequades. El dispositiu també va derivar en l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball que ara revisarà l'organisme competent. Des de l'Ajuntament recorden que aquests controls es fan periòdicament amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la seguretat. I el castell de Santa Florentina de Canet de Mar és un dels escenaris principals del rodatge del Caso Vitruvio, un nou llargmetratge de drama social impulsat per les productores Black Zinc in Common Films. La pel·lícula, dirigida per Jordi Mendiver, planteja una reflexió sobre la societat actual a través de tres històries connectades per una moneda marcada amb una creu i compta amb actors com Octavi Pujades, Marcos Franz o Clàudia Font. El projecte també ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal de reforçar la postproducció i la distribució de la pel·lícula. I en clau general destaquem que un estudi d'Oxfam denuncia que prop del 80% de la recaptació potencial de l'impost del patrimoni es perd per exempcions i forats en el disseny del tribut. L'entitat assenyala especialment l'anomenada exempció d'empresa familiar vinculada a participacions i accions empresarials com el principal mecanisme que redueix la tributació efectiva de les grans fortunes. Segons l'informe, les 200 persones més riques de l'Estat acumulen un patrimoni equivalent al 17,5% del PIB espanyol i la seva riquesa gairebé s'ha triplicat en els últims 15 anys. Oxfam assegura que el 0,1% més ric paga una tributació efectiva mínima i reclama, doncs, reformar l'impost.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26è jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i embancant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terres gironines.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
3: Home.
2: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
5: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
6: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Sal i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
7: Diputació de Girona.
8: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona que corria per un camí de Fornells de la Selva aquest divendres a la tarda. Segons explica Diari de Girona, la víctima va aconseguir escapar-se de l'agressor després d'un forcejament i va alertar els serveis d'emergència. L'home va fugir de la zona amb una furgoneta i de moment encara no ha estat identificat. La unitat d'investigació dels Mossos de Girona manté oberta la investigació per tal de localitzar el presumpte autor dels fets. I la penya barcelonista de Blanes enceta aquest cap de setmana els actes de celebració del seu 50è aniversari. La primera jornada commemorativa es farà diumenge amb una caminada popular, un vermut i un dinar de germanor. Els participants rebran una samarreta especial dels 50 anys i la caminada sortirà des del Passeig de Mar fins a Sabanell. La celebració continuarà els pròxims mesos amb una exposició fotogràfica, un sopar de gala i altres activitats commemoratives. I en clau general destaquem que el govern i els comuns han tancat definitivament un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2020. El president Salvador Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han formalitzat aquest dijous l'entesa amb la signatura d'una actualització del pacte que ja havien acordat al febrer, centrat especialment en habitatge i mobilitat. Amb aquest acord, sumat al pacte ja assolit amb Esquerra Republicana, el govern garanteix el suport necessari perquè els nous pressupostos puguin ser aprovats al Parlament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, predomini de l'ambient assolellat amb les temperatures que segueixen pujant i s'enfilen fins als 26-30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
1: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja!
2: Hola, Gala.
3: Hola. Com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
4: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
5: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en 2 coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
6: Ràdio Marina.
7: Segon qui, tercer qui, i cauen 4 quisos.
6: Sempre al teu costat.

0: Aquest mes de maig vine a Blanes a gaudir de l'art. Cinquena ruta de l'art als aparadors. Més de 30 obres exposades a les botigues. Organitza Associació de Botiguers de Blanes amb la col·laboració de l'Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes, AFIC i la Diputació de Girona.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
4: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
5: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
4: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
5: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
4: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
6: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. AlReiDeLaRajola.com.
7: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

0: A Milà Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milà Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Girona i Santa Coloma de Farners i les policies locals de Banyoles, Sant Hilari, Sacalm i Olot, municipis on els detinguts residien o actuaven habitualment. Segons la Policia Nacional, els expulsats generaven alarma social i el dispositiu s'ha desplegat a només 72 hores per localitzar-los, detenir-los i traslladar-los fins al vol d'expulsió. El cos estatal assegura que la lluita contra la multireincidència continua sent una prioritat. El Consell Comarcal del Maresme impulsa una nova edició del programa En l'aire amb el nostre projecte, adreçat a joves emprenedors de menys de 35 anys que vulguin consolidar el seu negoci. La iniciativa, subvencionada per la Diputació de Barcelona, començarà aquest mes de juny i oferirà un màxim de 20 places. El programa inclou formació empresarial, activitats de treball en equip i sessions de mentoratge individualitzat per ajudar a fer créixer projectes empresarials de recent creació al Maresme. Les persones interessades ja poden presentar la seva candidatura. I en clau general destaquem que prop d'una trentena d'associacions de consumidors europees han denunciat Meta, TikTok i Google davant la Comissió Europea per una presumpta manca de protecció contra les estafes financeres a internet. Les entitats agrupades sota l'Organització Europea de Consumidors asseguren que les plataformes no estan actuant prou contra la proliferació d'anuncis fraudulents vinculats a inversions o serveis financers. Segons les organitzacions, entre finals del 2025 i principis del 2026 es van detectar prop de 900 anuncis sospitosos en 13 països europeus, dels quals només se'n van retirar un 27%. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous, amb predomini del sol i amb la temperatura màxima que segueix pujant i se situa entre els 24 i els 28 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha expulsat 7 multireincidents de les comarques gironines que acumulaven més d'un centenar d'antecedents policials i judicials.
2: L'Ateneu era una pèrdua irreparable per Blanes, doncs hem aconseguit aturar el desnonament. És una aturada, de moment, no té propera data, i que el que ara confiem és que el fons voltor que és propietat en aquests moments del local, doncs realment entengui que la població de Blanes no deixarà que aquest local torni a ser fruit de l'especulació.
3: Sánchez defensa Zapatero, però evita les crítiques als jutges.
4: En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes ens siguin presoneres.
5: És una versió jazz d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta. Oh.
1: Mare Déu, senyor.
5: Espera. Sí o no?
1: Oh, i tant. Però sí, has de tenir uns quants anys.
5: Home, jo era una nena, em passava en això.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escalades.

0: Caramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
1: Entrades a antrapolis.com.
2: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
3: Una iniciativa de Vital Dent.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
5: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vin al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
6: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
5: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
8: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
7: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
8: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
2: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
1: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
2: Home.
1: Coi, entre setmana no troba moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
3: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
1: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
2: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
0: La segona quinzena de maig viu la Setmana Internacional dels Mercats Estimo el meu mercat. Descobreix activitats especials als mercats de Girona, Lloret, Olot, Portbou, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt i Sant Feliu de Guíxols. Compra al mercat. Qualitat, proximitat i bon tracte garantits. És de mercat. És bo.
4: Diputació de Girona.
5: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
6: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
7: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
8: Inspirats pel temps de flors per la primavera, tres propostes musicals i florals teníem aquesta setmana, relacionades, esclar, amb les flors. El primer tema, l'Endless Summer Vacation, un tema del 2023, el vuitè àlbum d'estudi de Miley Cyrus, i el tema Flowers, amb un 30% dels vostres vots en tercera posició. Frec a frec han estat les votacions aquesta setmana, amb comptadors realment igualats. En segona posició, Bon Jovi, un clàssic del 92, Bed of Roses, des del seu cinquè àlbum Keep the Faith. Per tant, la nostra tercera proposta, que ha superat el 32% de Bon Jovi, amb un 38%, un altre clàssic. En aquest cas, el de l'Oreja de Van Gogh, un tema del 2003, des de l'àlbum Lo que te conté mientras te hacías la dormida. És un dels seus temes insígnia, Roses. Una Oreja que encetava aquesta setmana la seva fantàstica gira i jugava a casa, ho feia a Bilbao, amb un doble concert. No ha arrencat la cosa del tot de cara, però estem convençuts que aquesta gira reafirmarà d'una manera contundent la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh. Rosa és una història de desamor atemporal que s'ha convertit en un dels grans himnes de l'Oreja de Van Gogh, que va enamorar tota una generació i que continua enamorant, i que gràcies a un 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Roses, un tema que va veure la llum al setembre de 2003 i que va catapultar a la fama a Amaia Montero i La Oreja de Van Gogh. Amb el 38% dels vostres vots és la nostra cançó de la setmana.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Un dispositiu conjunt de la policia local de Pineda, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil ha acabat amb diverses denúncies i inspeccions en un control de carretera fet aquest dimarts. En total es van aturar 48 vehicles i es van detectar infraccions relacionades amb ITV caducades, manca d'assegurança i irregularitats en el transport de mercaderies i també una denúncia sanitària per transportar peix sense les condicions adequades. El dispositiu també va derivar en l'obertura de 31 actes d'inspecció de treball que ara revisarà l'organisme competent. Des de l'Ajuntament recorden que aquests controls es fan periòdicament amb l'objectiu de reforçar la prevenció i la seguretat. I el castell de Santa Florentina de Canet de Mar és un dels escenaris principals del rodatge del Caso Vitruvio, un nou llargmetratge de drama social impulsat per les productores Black Zinc i Common Films. La pel·lícula, dirigida per Jordi Mendivé, planteja una reflexió sobre la societat actual a través de tres històries connectades per una moneda marcada amb una creu i compta amb actors com Octavi Pujades, Marcos Franz o Clàudia Font. El projecte també ha posat en marxa una campanya de micromecenatge per tal de reforçar la postproducció i la distribució de la pel·lícula. I en clau general destaquem que un estudi d'Oxfam denuncia que prop del 80% de la recaptació potencial de l'impost del patrimoni es perd per exempcions i forats en el disseny del tribut. L'entitat assenyala especialment l'anomenada exempció d'empresa familiar vinculada a participacions i accions empresarials com el principal mecanisme que redueix la tributació efectiva de les grans fortunes. Segons l'informe, les 200 persones més riques de l'Estat acumulen un patrimoni equivalent al 17,5% del PIB espanyol i la seva riquesa gairebé s'ha triplicat en els últims 15 anys. Oxfam assegura que el 0,1% més ric paga una tributació efectiva mínima i reclama, doncs, reformar l'impost i estudiar noves mesures fiscals. Hi ha el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dijous amb sol i temperatures elevades entre els 24 i els 28 graus. Demà divendres la tònica serà similar, amb sol i les temperatures seguiran pujant. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: als jutges.
1: En els tres casos, l'origen és molt noble. Volem poder exercir l'acció política, volem drets laborals i volem viure d'acord amb les nostres creences. Però a la que ens hem despistat, ens adonem que al voltant d'aquestes reivindicacions s'hi han creat màquines de poder que fan que les causes ens siguin presoneres.
0: És una versió jazz, d'aquell mític programa de Félix Rodríguez de la Fuente, recordes? El hombre y la tierra, mira, escolta. Oh.
2: Mare, Déu, senyor.
0: Espera. Sí o no?
2: Oh, i tant. Però sí, has de tenir uns quants anys.
0: Home, jo una nena, passava en això.
3: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susana. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
1: El Santa Susana Blues Festival a Terra Espai Susana. El divendres 22, Fira del Disc d'11 a 9. El dissabte 23, Globoflexia de 10:30 a 1:30 i a les 12:30...

0: L'actuació d'Escaramanga. Passeja, balla i viu el blues. Entrada lliure. T'esperem a la Nacional 2, quilòmetre 673, Parc Comercial Espai Susana.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo, llata de vedella 15,50 euros al quilo, xurrasco de vedella 17,95 euros al quilo, aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: El diumenge 31 de maig vine a descobrir Arbúcies com mai l'has vist. Els carrers s'ompliran de color amb la mostra de catifes de flors naturals. Durant tot el dia podràs veure en directe com s'elaboren les catifes, gaudir dels racons catifes i passejar per la fira d'artesans. I a partir de 6:45 de la tarda, la gran cercavila recorrerà els carrers del centre del poble. No t'ho perdis! Més informació a visitarbúcies.com.
5: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
6: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 6:45. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Radio Marina.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 31 de maig. Costella tira 7,95 euros al quilo. Llata de vedella 15,50 euros al quilo. Xurrasco de vedella 17,95 euros quilo. Aletes de pollastre 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Hi ha llocs que no només es visiten, se senten. Tossa de Mar és la seva llum, la gent, els seus carrers i el comerç de proximitat que et coneix i t'acull. És descobrir sabors d'aquí, passejar sense pressa i deixar-se portar pels camins de ronda. Perquè Tossa és autèntica tot l'any. Tossa de Mar es viu tot l'any. Amb tu. Visit tossa.com.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: La Masia Tordera.
7: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
9: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona que corria per un camí de Fornells de la Selva aquest divendres a la tarda. Segons explica Diari de Girona, la víctima va aconseguir escapar-se de l'agressor després d'un forcejament i va alertar els serveis d'emergència. L'home va fugir de la zona amb una furgoneta i de moment encara no ha estat identificat. La unitat d'investigació dels Mossos de Girona manté oberta la investigació per tal de localitzar el presumpte autor dels fets. I la penya barcelonista de Blanes enceta aquest cap de setmana els actes de celebració del seu 50è aniversari. La primera jornada commemorativa es farà diumenge amb una caminada popular, un vermut i un dinar de germanor. Els participants rebran una samarreta especial dels 50 anys i la caminada sortirà des del Passeig de Mar fins a Sabanell. La celebració continuarà els pròxims mesos amb una exposició fotogràfica, un sopar de gala i altres activitats commemoratives. I en clau general destaquem que el govern i els comuns han tancat definitivament un acord pels pressupostos de la Generalitat del 2020. El president Salvador Illa i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han formalitzat aquest dijous l'entesa amb la signatura d'una actualització del pacte que ja havien acordat al febrer, centrat especialment en habitatge i mobilitat. Amb aquest acord, sumat al pacte ja assolit amb Esquerra Republicana, el govern garanteix el suport necessari perquè els nous pressupostos puguin ser aprovats al Parlament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà divendres, predomini de l'ambient assolellat amb les temperatures que segueixen pujant i s'enfilant fins als 26-30 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
5: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
7: Et busco i t'habito.
8: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

roses, on la novel·la que tothom demana l'heu escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'heu escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants.

Busco David. Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
1: Vam jurar que no passaria. Vam prometre que no canviaria res. Però és el món que ens escriu el dia.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les

A mi aquesta base rítmica em recorda moltíssim el clàssic de Soul to Soul, el Back to Life. Doncs ella és Chyna Adair, la jove cantant afroamericana resident a Orlando, amb matisos del renaixement del Harlem combinats amb una producció contemporània, i que avui inaugura l'Hora de les Notes amb aquest Wonder, últim tema que ha publicat al llarg d'aquest 2026. Doncs tota una meravella la seva veu, i crec que serà el mood d'aquesta setmana on descobrim noves veus femenines que tenen quelcom important a transmetre. Acabes de connectar-te a la meva hora de ràdio setmanal, així que benvingut a l'Hora de les Notes. Espero que m'acompanyis aquests 60 minuts amb temes com el que ja tenim preparat, Open.

0: L'hora de les notes.
1: Si en Spiro té molt d'Amy Winehouse i si no, escolta aquesta cançó que pertany a la banda sonora d'una pel·lícula molt actual. Material Lover, The Devil Wears Prada 2.

0: Seguim a l'hora de les notes descobrint col·lectius formats per grans músics. És el cas de Nubian Twist, una mica de nu jazz, afrobeat funky i hip-hop, tot liderat pel guitarrista i productor Tom Hexel. Des de Londres, aquesta big band entrellaçant arranjaments de metalls precisos amb rimes globals i aquí amb la col·laboració de les mans al baix de Nile Rodgers. Lights Out, que ja ens deixa a punt per escoltar una altra de les dones protagonistes en el programa d'avui. Kili Cantrell, recorda el seu nom? Perquè estic segur que ens donarà molts bons moments. Això es diu Carrie Bradshaw.
1: L'hora de les notes, amb Carla Gilibets.
2: It has me thinking. Do you have to outgrow your past to fit into your future?

0: Ens agrada molt anar variant d'estils i tempos musicals. Aquí una de Club de Jazz. Si vols, agafa una copa i relaxa't. Només bona música, perquè estiguis bé. You are gonna be okay.
1: You're gonna be okay, kid.

0: Cada setmana, Carles Gilibets presenta l'Hora de les Notes.
1: I si abans hem escoltat una participació de Nile Rodgers, aquí el tens amb la seva banda de sempre i aquest increïble Perfectly Chic.

Quin descobriment el d'aquesta banda. Un duet molt especial que just aquesta setmana ha llançat Better Than Before. Som Pamela, amb aquest pop-rock alternatiu i des d'Austràlia. Ella és Sarah Ellen i ell, Josh Kempen. Oh,

0: not saying much.
1: L'hora de les notes, per orelles gourmets.
2: Més del que ens agrada a l'hora de les notes des de Formentera, Sitges, tot el Garraf, la Costa Brava i l'Empordà, amb Cleu Soul, l'aclamada cantant britànica de Neu Soul, veu càlida, lletres espirituals i vocalista del col·lectiu Soul, Why Don't You, és la que hem triat ara.

Quina barreja més bona aquesta entre dos grans del jazz actual, Pop Iron i la multiinstrumentista May Simones. La combinació ens dona Aaron May. Això es diu macramé.

Entrem a la recta final del programa d'aquesta setmana, per cert, fet íntegrament des de les Illes, aprofitant que estem un dia a Formentera i pensant en el so Deep House amb vistes a migjorn, The Last Time, pràcticament sense abandonar aquest temps de House, amb el camí incorrecte del sol, potser caldria canviar de costat. Així us deixo aquesta setmana. Un autèntic plaer acompanyar-te amb la meva selecció musical i amb totes les ganes del món de retrobar-te la propera aquí mateix. Això és L'Hora de les Notes, l'última peça de Chris Brown i Leon Thomas i el seu Falling.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.